Tenim a Arbúcies una temperatura de 20 graus i una humitat del 74%.

Tenim a Arbúcies una temperatura de 19 graus i una humitat del 81%.

Tenim a Arbúcies una temperatura de 18 graus i una humitat del 80%.

Tenim a Arbúcies una temperatura de 19 graus i una humitat del 75%.

0: You made me do this.
1: Informació, proximitat, música...
2: La fórmula que copien altres emissores. Ràdio Arbúcies, 107.6 FM.

Tenim a Arbúcies una temperatura de 19 graus i una humitat del 76%.

Tenim a Arbúcies una temperatura de 21 graus i una humitat del 67%.

0: Bon dia, són les 10. Des d'aquesta mitjanit, Espanya aplica controls als passatgers que arriben d'Itàlia a ports i aeroports, això després que el govern de Giorgia Meloni hagi rebutjat l'ultimàtum de Pedro Sánchez i hagi confirmat que mantindrà els controls fronterers als espanyols que entren al seu país, almenys fins a finals de la setmana que ve. El Servei Català de Trànsit recomana anticipar la sortida en cas de voler-se desplaçar en punts on dimecres l'eclipsi atraurà més persones, especialment al Camp de Tarragona, les Terres de l'Ebre i Ponent. Des de Protecció Civil també es demana respecte a l'entorn natural, no només per l'alta afluència de visitants, sinó també per l'elevat risc d'incendi. L'advocat d'ultradreta, Alberto de la Espriella, ha pres possessió aquesta matinada com a nou president de Colòmbia. Ha promès Maduro en seguretat contra el narcotràfic i les guerrilles. És un aliat de Donald Trump i també vol restablir les relacions amb Israel. Avui fa 2 anys que Salvador Illa va prendre possessió com a president de la Generalitat amb el suport d'Esquerra i els comuns que li han garantit força d'estabilitat durant la primera meitat del mandat. També fa 2 anys del retorn fugaç de Carles Puigdemont a Catalunya. Mor una dona de 97 anys en una piscina particular dels Plans de Sió, a la Segarra. La víctima es va ofegar ahir al vespre mentre es banyava. Es tracta de la 10a víctima mortal en piscines catalanes des de l'inici de la campanya de bany. Primera jornada de vaga dels vigilants de les zones verdes i blaves de Barcelona. Les vagues de 24 hores es repetiran cada dissabte fins al gener que ve. Avui arrenca un cap de setmana ple de grans propostes musicals arreu del país. Destaquen els concerts de Mica a Calella de Palafrugell, de Joan Dausà a Roses i dels Amics de les Arts i Ginestar a Sitges.
1: Esports.
0: Ronald Araujo marxa del Barça, cedit al Liverpool. El club anglès es farà càrrec de la totalitat de la fitxa del jugador. Mentrestant, el Barça continua negociant amb el Manchester City el fitxatge de Rodri. Els Blaugrana viatgen aquest matí a les 11 cap a Udine, a Itàlia, on aquest vespre juga un triangular amb el Nottingham Forest i l'Udinese. L'Espanyol és a Anglaterra per jugar també avui un partit amistós contra el Coventry de la Premier League. Serà a 6:45 del vespre. I en ciclisme, avui es disputa la penúltima etapa del Tour de França femení de 172 quilòmetres i en final a Niça. La polonesa Kasia Nebiadoma, que és la nova mallot groc, i la catalana Paula Blasi és setena a la general. I pel que fa al temps, matí de sol i calor de ple estiu. Fins al migdia només s'esperen alguns núvols baixos a la costa, sobretot al Camp de Tarragona. A la tarda, per Ponent, arribarà un front de ruixats localment amb tempestes que afectarà sobretot les Terres de l'Ebre i comarques de Lleida.
1: 3CAT Info.
0: Passen gairebé 4 minuts a les 10. Bon dia, us informa Montse García.
1: 3CAT Info.
0: Des d'aquesta mitjanit, Espanya...
2: Escolta'ns per internet i també els dispositius Alexa amb la millor qualitat de so.
3: Ràdio Arbúcies, 107.6 FM.
4: Tenim a Arbúcies una temperatura de 25 graus i una humitat del 58%.

0: Normalitat a aquesta hora a l'aeroport del Prat, tot i els controls d'accés que es fan des d'aquesta mitjanit als ciutadans que arriben des d'Itàlia. De moment, la policia només ha demanat identificació als passatgers d'alguns dels vols procedents d'aquest país. El govern espanyol ho mantindrà fins al dia 7 de setembre o fins que Itàlia restableixi la normalitat a l'espai Schengen entre els dos països, tot arran de la crisi migratòria a Ceuta. Milers de persones es manifesten a aquesta hora a la localitat mallorquina de Sóller contra la massificació turística. Protesten per l'impacte del model turístic actual sobre l'habitatge, la mobilitat i la qualitat de vida dels residents. El ja president de Colòmbia, Belardo de la Espriella, promet Maduro contra la guerrilla i el narcotràfic i un govern basat a la seguretat, la pàtria, la família i les retallades. El líder ultradretà, aliat de Donald Trump, ha inaugurat el mandat amb un discurs davant de militars. Avui fa 2 anys que Salvador Illa va prendre possessió com a president de la Generalitat amb el suport d'Esquerra i els comuns, que li han garantit força estabilitat durant la primera meitat del mandat. També fa 2 anys del retorn fugaç de Carles Puigdemont a Catalunya. Un retorn que no espera que el Tribunal Suprem li apliqui l'amnistia, si més no, com a mínim fins a la tardor. El Servei Català de Trànsit recomana anticipar la sortida en cas de voler-se desplaçar dimecres als punts on l'eclipsi atraurà més persones, sobretot cap al Camp de Tarragona, les Terres de l'Ebre i Ponent. Des de Protecció Civil també es demana respecte a l'entorn natural, no només per l'alta afluència de gent, sinó també per l'elevat risc d'incendi que continuem tenint. Ha mort una dona de 97 anys en una piscina particular dels Plans de Sió, a la Segarra. Es va ofegar ahir al vespre, mentre es banyava. És la desena víctima mortal en piscines catalanes des que va començar la campanya de bany. Primera jornada de vaga dels vigilants de les zones verdes i verdes a Barcelona. Vagues de 24 hores que repetiran cada dissabte fins al gener. Cap de setmana farcit de grans propostes musicals arreu del país, concerts entre altres de Mica, a Calella de Palafrugell, Els Amics de les Arts i Ginestà, a Sitges, o Joan Dausà a Roses.
1: Esports.
0: Ronald Araujo marxa del Barça, cedit al Liverpool. El club anglès es farà càrrec de la totalitat de la fitxa del jugador. El Barça continua negociant amb el Manchester City el fitxatge de Rodri. Els blaugrana que viatgen avui al matí cap a Udine, a Itàlia, on avui al vespre juguen un triangular amb el Nottingham Forest i l'Udinese. L'Espanyol ja és a Anglaterra, perquè avui també té partit un amistós contra el Coventry de la Premier League. A 6:45. I en ciclisme avui es disputa la penúltima etapa del Tour de França femení, 172 quilòmetres en final a Niça. Notícies que es combinen a aquesta hora, en aquest matí de dissabte amb sol, calor de ple estiu, fins al migdia només tindrem alguns núvols baixos a la costa, sobretot al Camp de Tarragona.
2: Informació, proximitat, música...
3: La fórmula que copien altres emissores. Ràdio Arbúcies, 107.6 FM.
4: Tenim a Arbúcies una temperatura de 28 graus i una humitat del 55%.

Tenim a Arbúcies una temperatura de 31 graus i una humitat del 31%.

Tenim a Arbúcies una temperatura de 31 graus i una humitat del 33%.

0: això, que a mi m'agraden les coses senzilles i la sinceritat, que si em vols dir bonica, que sigui de veritat.
1: Ràdio Arbúcies 107.6 FM.
2: La banda sonora de...

0: Bon dia, són les dues. Us parla Adrià Jurado.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: Tornen els controls fronterers dins l'espai Schengen en un nou capítol de la tensió entre Espanya i Itàlia arran de la crisi migratòria de Ceuta.
2: Itàlia manté suspesa temporalment la lliure circulació amb Espanya. El govern de Pedro Sánchez es respost amb una mesura similar i des d'avui aplica controls aleatoris als passatgers que arriben des d'Itàlia.
0: Repassem, doncs, les altres notícies de la jornada. Eduard París, bon dia.
3: Bon dia, Adrià.
0: I és que no és l'únic problema que avui hi ha a l'aeroport del Prat. I és que s'ha de sumar la vaga indefinida que manté la CGT a Ground Force Barcelona.
2: Segons el sindicat, la mobilització ha obligat a cancel·lar més de mig centenar de vols en 5 dies i manté paralitzades entre 1.500 i 2.000 maletes.
0: I també hem de parlar del temps, i és que Protecció Civil manté activat en alerta el pla Inuncat per la previsió de pluges intenses per aquesta tarda, sobretot al Pirineu i al Prepirineu Occidental.
2: Repassem, doncs, la previsió per a les properes hores. Marc Jaureguizar, bon dia.
4: Hola, què tal? Ens hem despertat a primeres hores del matí amb la presència de molts més núvols, sobretot a les Terres de l'Ebre, però en general el matí de dissabte ha estat molt assolellat. A aquestes hores de la jornada estem pendents, per una banda, de les temperatures que es tornen a enfilar, sobretot a l'interior de les comarques de Girona, de la Catalunya central, també del prelitoral i les zones clàssiques del Pla de Lleida i també de la Vall de l'Ebre, on esperem arribar inclús als 36 a 38 graus. Per tant, torna a ser una jornada càlida i pendents també de l'arribada de les precipitacions a les immediates hores que sobretot afectaran a la franja de Ponent i a tot el Pirineu. Haurem d'estar pendents perquè n'hi han acompanyats de tempesta i puntualment, sobretot a punts del Solsonès, de la Noguera, també de l'Alt Urgell, podran descarregar amb intensitat i també amb calamarsa o pedra. Aquests ruixats acabaran espetegant també, com diem, a la zona del Pirineu central i també oriental. A la resta, la tarda es presenta molt més tranquil·la amb la presència, això sí, de molts núvols alts i prims. Ho anirem seguint, que tingueu molt bona tarda.
0: I hem de parlar que avui es compleixen 2 anys de l'inici de la legislatura de Salvador Illa, aquell 8 d'agost de 2024.
2: Però aquell dia va ser notícia també per l'aparició inesperada de Carles Puigdemont a Barcelona i la posterior operació per tornar a sortir del país abans de ser detingut.
0: I en els esports, mentre Barça i Manchester City negocien el fitxatge de Rodri, Ronald Araujo marxarà cedit al Liverpool.
2: El club anglès es farà càrrec de la fitxa i es guarda una opció de compra a final de temporada.
0: La informació local més destacada amb les notícies en xarxa.

0: Són les 2:03, esteu escoltant el Notícies en Xarxa, edició migdia. Darrere nostra la producció del Servei d'Informatius a la Xarxa i els micròfons Eduard París i jo mateix, Adrià Jurado. Des d'avui dissabte, Espanya aplica controls fronterers per als viatgers procedents d'Itàlia. És la resposta als controls aplicats pel govern de Giorgia Meloni als viatgers procedents d'Espanya arran de la crisi migratòria de Ceuta.
1: L'executiu espanyol va reclamar ahir al govern italià la retirada dels controls als passatgers provinents d'Espanya i que, en cas contrari, hauria d'aplicar mesures recíproques respecte als ciutadans italians. Meloni va respondre que no admetria ultimàtums de cap govern i va mantenir la mesura. Així, des d'avui, es controlen mútuament els passatgers provinents d'un i altre país.
0: Malgrat la mesura, avui a l'aeroport de Barcelona el Prat domina la tranquil·litat.
1: La majoria de viatgers assegura tenir poca informació sobre les mesures que inclouen la comprovació de passaports i nacionalitats, així com de visats i permisos de residència en el cas de ciutadans de tercers països. Alguns han optat per portar el passaport per si de cas.
2: Ninguna informació, no. No ens han informat de l'aerolínia. Sí que ens esperem que tot operi amb normalitat. No, normalment portem el DNI i el passaport sempre, per si a cas, que, bueno, encara que volem a Europa, portem tot.
3: No, no, o sea, es verdad que la policía allí nos ha hecho foto al DNI, pero lo único, ningún tipo de control, o sea que muy bien, solo ha sido allí, un poco para control, a las 4 encima nos lo pidieron, o sea que...
4: El control de passaports ho vam escoltar a les notícies i per si de cas hem portat el passaport. Ara quan hem fet el check-in, simplement hem entregat directament el passaport, però no ens han dit res. Portar DNIs i passaport, si no a Itàlia amb DNI haguéssim anat i ja està.
0: Però aquest no és l'únic problema que avui hi ha a l'aeroport del Prat. També s'ha de sumar la vaga indefinida que manté la CGT a Ground Force Barcelona.
1: Segons el sindicat, la mobilització ha obligat a cancel·lar més de mig centenar de vols en 5 dies i manté paralitzades entre 1.500 i 2.000 maletes, a més de provocar cues al vestíbul d'accés. Escoltem a Esther García, portaveu de CGT a Ground Force.
5: Fa dos anys o més o menys que és que estem veient com estem perdent els drets, o sigui, gent que no concilia, gent que és el que dic, nosaltres també volem fer de turisme, volem tindre més o menys una planificació de dir, pues mira, me puedo ir tal dia.
1: Ground Force presta serveis de handling a diverses aerolínies que operen al Prat, entre les quals hi ha Air Europa, Lufthansa, Air France, Qatar Airways i United Airlines.
0: I tot plegat, la situació entre Espanya i Itàlia ho va desencadenar la crisi migratòria de Ceuta. Precisament a l'enclavament espanyol, els esforços se centren ara en buscar sortida pels 1.342 menors no acompanyats que romanen.
1: Avui la ministra de Joventut i Infància, Cira Rego, es reuneix amb el president de la ciutat autònoma, Juan Jesús Vivas, qui reclama una solució urgent. Diverses comunitats autònomes s'han negat a acollir menors, entre les quals Extremadura, Castella i Lleó i Aragó, les tres governades per PP i Vox. La Fiscalia General de l'Estat ha avisat que actuarà si alguna comunitat rebutja o mostra reticències per assumir de forma immediata l'arribada de menors no acompanyats.
0: I hem de seguir parlant d'afectacions en infraestructures, perquè avui hi ha novetats, sobretot en el transport ferroviari.
1: I és que s'ha recuperat la circulació de l'R3 de Rodalies entre Ribes de Freser i Planoles. Al Ripollès, el servei havia quedat interromput ahir a la tarda per la caiguda d'un arbre a la via a causa de les pluges. Pel que fa als ferrocarrils de la Generalitat, la línia Llobregat-Anoia recupera el servei habitual després de les obres que s'hi han fet per apuntalar i millorar diversos talussos.
0: I paral·lelament en el transport per carretera, continua activa la campanya del Servei Català de Trànsit contra l'excés de velocitat, que s'allargarà fins demà diumenge 9 d'agost.
1: Els controls es fan arreu del territori amb l'objectiu de reduir una de les principals causes dels accidents de trànsit.
0: I hem de repassar les carreteres catalanes, i és que sobretot ara mateix a l'AP7, entre Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant i Mont-roig del Camp, en direcció a Amposta, hi ha un carril tallat que provoca 7 quilòmetres de circulació amb congestió. Aquestes són les principals afectacions, però també podríem destacar la Nacional 2, entre Maçanet de la Selva i Tordera, en direcció Vidreres, on també hi ha vehicles al voral. I doncs, tanquem aquest bloc de trànsit i hem d'acabar parlant del temps, ja que Protecció Civil manté activat en alerta el pla Inuncat per la previsió de pluges intenses aquesta tarda, sobretot el Pirineu i el Prepirineu Occidental. Els xàfecs poden superar els 20 litres per metre quadrat en 30 minuts i anar acompanyats de tempesta i fenòmens de temps violent.
1: És per això que es demana extremar la prudència, especialment en la mobilitat i les activitats a l'aire lliure, i també es recomana evitar zones inundables, no travessar rius ni rieres i allunyar-se de lleres i barrancs davant possibles crescudes sobtades.
0: I avui, com us dèiem en els titulars, es compleixen 2 anys de l'inici de la legislatura de Salvador Illa, aquell 8 d'agost de 2024.
1: Però aquell dia va ser notícia també per l'aparició inesperada de Carles Puigdemont a Barcelona i la posterior operació per tornar a sortir del país abans de ser detingut, que va deixar fora de joc els Mossos d'Esquadra. Ens repassa aquesta fita a la Norma Lebrero.
6: El protagonista d'aquell dia no va ser el president entrant, sinó el sortint.
7: Avui he vingut aquí per recordar-los que encara som aquí! Encara som aquí!
6: Mentre això passava, dins el Parlament, els diputats escollien Salvador Illa, 133è president de la Generalitat.
8: Que governaré per tothom, tenint en compte la pluralitat i la diversitat de Catalunya.
6: El primer any de legislatura va ser prou plàcid, però aquest segon va començar amb una crisi per la seguretat dels trens de Rodalies que el va enganxar de baixa mèdica. Aquest i el de la guerra amb la comunitat educativa han estat els seus 2 grans maldecaps. Vagues i protestes de mestres que han acabat amb un desacord que amenaça el proper inici de curs. El que sí que s'ha aconseguit desencallar és l'acord de pressupostos. Després de gairebé 3 anys amb els comptes congelats, el Parlament va aprovar el juliol els primers comptes del govern Illa amb una despesa de prop de 49.000 milions d'euros. Però queda pendent l'acord de finançament, un acord que li va donar els vots d'Esquerra per ser president. Ha estat un any en què el govern català també ha hagut de gestionar la pesta porcina africana, que encara el porta de corcoll, i els recents esvorancs al Putxet i Montcada per les obres del metro i Rodalies.
0: I obrim plana de successos, i és que una dona de 97 anys va morir ofegada ahir divendres al vespre en una piscina particular dels Plans de Sió, a la Segarra.
1: Es tracta de la desena víctima mortal en piscines catalanes des de l'inici de la campanya de bany el passat 15 de juny. A més, una trentena de persones han resultat ferides per ofegament en piscines de Catalunya, la majoria infants.
0: I seguim repassant, i és que 2 homes catalans han estat detinguts al Paraguai, acusats de l'assassinat de 2 persones i de l'intent d'homicidi d'un tercer en el marc d'una trobada per vendre or que hauria resultat falsa, segons ha informat la Policia Nacional d'aquest país als mitjans locals.
1: El comissari Javier Flores, director del Departament de Fets Punibles, ha explicat a la premsa del Paraguai que un grup de 3 persones va viatjar fins a la ciutat d'Encarnación per participar en l'intercanvi amb 370 milions de guaranís a sobre, l'equivalent a uns 54.000 euros. Allà, 2 van ser assassinats i el tercer va ser ferit greument i es va fer passar per mort.
0: I a casa nostra també, en successos, els Mossos d'Esquadra van detenir el 3 d'agost 4 homes d'entre 26 i 43 anys per robar cablejat de coure a la via pública a Barcelona, fent-se passar per operaris.
1: I els fets es van produir al barri del Poblenou, al districte de Sant Martí, quan els 4 individus van obrir 2 arquetes a banda i banda d'un carrer per accedir a la xarxa subterrània de telecomunicacions. Segons les observacions policials, 2 dels homes es trobaven a l'interior de les arquetes manipulant el cablejat, mentre els altres 2 actuaven des de l'exterior. Els agents van comprovar que mentre uns estiraven el cable, els altres el tallaven en parts i el carregaven en una furgoneta estacionada a prop.
0: I hem de parlar de dades. És que els serveis públics especialitzats d'atenció a les violències masclistes, el conegut CIE, ha atès 11.426 persones durant la primera meitat de l'any, segons dades publicades avui mateix per la Conselleria d'Igualtat i Feminisme.
1: Els serveis han ofert suport psicològic, jurídic, social i residencial davant qualsevol situació de violència masclista, atenent 9.996 dones, 1.113 fills i 317 adolescents. En tot l'any passat, aquests serveis van atendre 14.550 persones, cosa que implica que en només 6 mesos ja s'han atès el 80% del total de persones ateses l'any passat.
0: I obrim bloc local i anem a Sant Cugat del Vallès, on una investigació amb participació d'una del mateix poble, una Sant Cugatenca, estudia com incorporar les cures pal·liatives als pacients amb insuficiència cardíaca avançada.
1: Ens ho explica des de Cugat Media Pau Vázquez.
9: Un projecte europeu amb participació de 9 països vol transformar l'atenció als pacients amb insuficiència cardíaca avançada. La UIC Barcelona participa en la iniciativa, que aposta per introduir les cures pal·liatives abans de les últimes etapes de la malaltia. La investigadora Cristina Monforte explica que, quan s'esgoten les opcions dels cardiòlegs, molts pacients queden en terra de ningú. Per això, defensa integrar la mirada pal·liativa dins de l'atenció cardiològica.
10: Hem vist que si integrem en aquesta atenció una mirada pal·liativa on al propi cardiòleg li donem una formació o directament es pugui derivar a l'especialista de cures pal·liatives, la qualitat d'aquests malalts, la qualitat de vida d'aquests pacients millorarà.
9: El projecte aprova ara una aplicació perquè els pacients comuniquin des de casa els símptomes i les necessitats físiques, emocionals i socials. Els primers resultats s'analitzaran a la tardor i podrien donar pas a un assaig clínic a principis de l'any vinent.
0: I ens anem a Girona, on a un mes de l'inici de curs, l'escola Montessori Palau de la ciutat de la capital gironina ha graduat a una vintena de professors de secundària com a guies Montessori d'adolescents.
1: Aquest model aposta perquè els alumnes tinguin més autonomia i siguin protagonistes del seu propi aprenentatge dins d'un entorn preparat i adaptat a les seves necessitats. Ens donen més detalls des de Televisió de Girona, Natàlia Bonjoc.
11: El Montessori Palau Girona compta des d'aquest mes de juliol amb els primers guies Montessori d'adolescents. Una etapa, la de secundària, que la directora del Montessori Palau, Montse Julià, apunta que cal revisar.
12: A l'adolescent li hem volgut fer com una prolongació de lo que és una primària i aleshores l'adolescent té un interès molt i molt gran en saber com funciona la societat i aleshores el que li fem és dir no, a partir dels 12 anys no pots treballar. L'adolescent ha de començar a fer incursions en el món laboral d'una manera realista.
11: Des del centre, la directora també considera essencials oportunitats perquè els joves descobreixin les seves capacitats i desenvolupin una identitat pròpia. Amb la graduació d'aquests primers guies Montessori d'adolescents, l'escola pretén connectar l'educació amb la vida real, combinant l'activitat intel·lectual amb experiències productives, socials i econòmiques que siguin reals.
0: I obrim bloc cultural i parlem de música, i és que Joan Dausà exhaureix les entrades del Festival Internacional de Música de Cambrils al Baix Camp.
1: Avui i demà el Parc del Pinaret acollirà a partir de les 10 de la nit dos concerts del màxim nivell, Coldplay i Joan Dausà, que presentarà el seu nou treball discogràfic. Des de Ràdio Cambrils us explica Adrià Muñoz.
13: Arriba el cap de setmana gran del Festival Internacional de Música de Cambrils. Avui i demà el Parc del Pinaret acollirà a les 10 de la nit dos concerts del màxim nivell. Avui el concert estrella serà el de Coldplay, que està considerat com un dels millors tributs a Coldplay del món. Amb una posada en escena espectacular, un so fidel i una energia desbordant, la banda converteix cada concert en una experiència màgica i immersiva. Adrià Ferrer, líder de Coldplay, afirma que la clau del seu èxit és que són molt fidels a la banda original.
14: Nosaltres, d'entrada, procurem ser molt escrupulosos i molt fidels a la banda original i amb tot el respecte. Per tant, no es pretén ni caure en paròdies ni sobreactuar, no?
13: I demà arribarà el torn d'un dels caps de cartell del festival, Joan Dausà, que ja fa setmanes que va exhaurir totes les entrades. Dausà presentarà el seu nou treball discogràfic titulat Immortals.
0: I seguim parlant de música i anem a Palamós, al Baix Empordà, que tanca avui la desena edició del Amb So de Cobla.
1: El festival ha programat un total de 7 concerts amb espectacles que fusionen la sonoritat de la cobla amb altres estils musicals. Des de Ràdio Palamós, Carles Ribas.
15: El festival Amb So de Cobla clou avui amb l'actuació de la Transmediterrània Orquestra a l'Àgora del Passeig a les 8 del vespre. Un projecte format per músics de formacions com Biflats, Barcelona Gypsy Balkan Orquestra, Girona Jazz Project, Los Manolos o Gertrudis, entre d'altres, i que reivindica la música mediterrània com un espai compartit i interconnectat culturalment. La proposta combinarà ritmes balcànics, jazz, música popular i sonoritats de cobla en un gran espectacle col·lectiu. Adrià Bausó, codirector del festival.
16: Ha de gaudir d'aquest fantàstic so tan nostre, el so de la cobla, no? I per això creiem molt, molt necessari també dins la programació tenir un espai per al públic més jove.
15: Aquesta cita anual a Palamós, que explora sonoritats i formats nous a partir de la música tradicional de cobla, programat en aquesta desena edició, un total de 7 concerts.
0: I ens endinsem molt més en la cultura popular i anem fins a Tarragona.

0: part, doncs això a vegades costa, no, de cuinar-t'ho. Mm-hmm. Llavors, obert-te les portes a tothom que estigui creant.
1: Tampoc hi podia faltar un taller per donar la benvinguda a l'eclipsi.
2: I no podem deixar la cultura popular, i és que hem de parlar de castells, ja que la colla Jove Xiquets de Valls visita avui Llorenç del Penedès per seguir evolucionant en un mes d'agost apassionant. Ens informen des de Ràdio Ciutat de Valls, Eric Rosique.
3: Després de l'exigent diada de la Fira Agost, el del carrer d'en Gasó afronten una actuació sense posar-se una pressió extra, portant els bàsics de nou i la gamma alta de 8 sense descartar el Pilar de Mèrit, que no es va veure durant la Fira Agost. Una actuació on compartiran plaça amb la colla Jove Xiquets de Tarragona, que encara en el seu objectiu, pensant en Sant Magí, amb la mirada posada amb el 5 de 8 i el 4 de 8 amb el Pilar, per pujar el nivell abans de Sant Magí. Finalment, els nens del Vendrell arriben a la cita amb la incògnita d'estrenar el 7 de 8 o repetir la clàssica de 8 que es va contemplar a la Diada de les Neus de Vilanova i la Geltrú. La Diada de Llorenç del Penedès es celebrarà a la plaça Immaculada aquest dissabte 8 d'agost a les 6 de la tarda.
2: Les 2 i 20 minuts, moment de parlar d'esports.
4: Notícies en xarxa. Esports.
2: Mentre Barça i Manchester City negocien el fitxatge de Rodri, Ronald Araujo marxarà cedit al Liverpool. El club anglès es farà càrrec de la fitxa i es guarda una opció de compra a final de temporada.
5: I a tot això, el Barça viatja avui cap a Udine, Itàlia, per disputar a les 9 del vespre un triangular de pretemporada a la primera edició del torneig internacional Friuli-Venezia-Giulia Cup, que l'enfrontarà a l'Udinese i al Nottingham Forest anglès. El club baugrana, per cert, també ha confirmat una amistosa a Basilea per la setmana vinent, en aquest cas pel diumenge, en el lloc del que s'ha hagut de suspendre a Tànger del dia anterior.
2: I també l'Espanyol juga avui un amistós, l'últim de la pretemporada. Serà a Coventry, a Anglaterra, a partir de 6:45.
5: Ahir, abans de marxar, la plantilla va fer una ofrena floral en memòria de Danny Hart, que avui es compleixen 17 anys de la seva mort, i l'afició li ha fet el tradicional homenatge a la porta 21 de l'estadi Cornellà al Prat durant el matí.
2: I hem de parlar del Badalona Women, que torna a guanyar per 4-2 un altre amistós de pretemporada a Salou.
5: Va ser davant el Villarreal amb gols de Mirari, Lorena, Berta Pujadas i Julve. Marc Ballester, tècnic del Badalona Women, l'escoltem.
6: Seguim amb la mateixa intenció, amb pilota, trobar-nos. Sí que és cert que encara ens falta, doncs, treballar moltes coses, ens falta, doncs, acabar de polir certs detalls, també jugadores, doncs, noves que s'estan cada cop, doncs, més fent amb tota la idea, però tot i així necessitem més partits, necessitem més rodatge, més sessions d'entrenament i hem d'arribar el millor possible el dia 30.
2: I també escoltem a Berta Pujadas, jugadora precisament del Badalona Women.
7: Crec que ha sigut molt de temps de treball per intentar, pues, tornar a sentir-me futbolista, tornar a disfrutar, i al final, bueno, crec que el gol és el de menys, sinó és poder estar jugant dins del camp, tornant a ajudar a l'equip i sobretot gaudint.
2: I hem de parlar que estem a una setmana perquè comenci la Lliga de Segona Divisió. Els dos equips catalans que la disputaran, Sabadell i Girona, van empatar a 2 en un amistós de pretemporada. Ens n'informa des de Ràdio Sabadell, Sergi Parc.
8: Empatadors entre el Girona i el Sabadell, dos equips catalans que es trobaran a la segona divisió aquesta temporada. El Sabadell va reaccionar al mal inici de partit, ja que va ser el Girona el que va sortir dominador, i va trobar el camí del gol amb la diana de Justin, aprofitant una pilota rebotada. El conjunt arrequinat va marcar-ne 2 abans del descans, però li van anul·lar, i no va ser fins després del descans, amb una rematada en dos temps de Gennar Fornés, que va trobar el camí de la Igualada. Poc després, Minsu va provocar un penal transformat per Bànat, David López en els gironins va ser expulsat, i una assistència de Xavi Moreno ja en el descompte va fer que Rodrigo Escudero marqués el seu tercer gol en aquesta pretemporada amb el Centre d'Esports i signés el 2-2 definitiu. Ferran Costa parla del progrés que està fent el seu equip durant la pretemporada i també de l'evolució que va fer en el mateix partit.
9: L'equip ha millorat. A nivell competitiu sempre li donem importància perquè és el principi bàsic de la nostra mentalitat, però el resultat com a tal no és el més important per mi ara mateix. I l'equip, des del nostre estil, des de la nostra identitat com a projecte, doncs estem sent competitius i trobant les vies de creixement.
8: Demà a les 9 de la nit, últim compromís amistós de la pretemporada del Sabadell al camp de l'Olot.
2: I hem de parlar del torneig històrics del futbol català, que avui es disputen les semifinals. A les 6, l'Hospitalet Badalona, i a les 8, Europa Sant Andreu.
5: Comencem escoltant precisament el davanter de l'Europa, Flavio Ribeiro.

0: Ribeiro.
1: Molt content perquè serà el meu primer derbi. És increïble poder jugar un partit així i amb moltes ganes i amb molta il·lusió. La veritat és que quan l'Europa em va trucar no m'ho vaig pensar ni una sola vegada. És un plaer i una experiència única poder jugar a Primera Federació i vinc a aprofitar l'oportunitat.
2: Davant tindran l'altre equip de la ciutat del Sant Andreu, entre els quals escoltem ara el davanter Jaume Tobar.
3: Molt content de poder participar en aquest torneig tan maco i, bueno, per preparar aquesta temporada el millor possible. Sí, però, bueno, ara lo important de la pretemporada pues, també és anar sumant minuts, anar coneixent els companys i, bueno, segur que sigui qui sigui l'equip contrincant, pues, serà difícil.
2: La primera semifinal, com diem, la disputaran dos dels principals candidats a l'ascens de la tercera ref a la segona federació, Badalona i l'Hospitalet. Escoltem primer Eric Iglesias, davanter del Badalona.
4: Venimos entrando una semana, aún nos estamos conociendo todos, pero bueno, poco a poco estamos cogiendo el ritmo y bueno, tácticamente a lo que queremos jugar. Y aún queda mucho, pero de momento vamos en buen camino. Sobre todo con ganas de seguir cogiendo ritmo, de aprender, de llegar a conocernos todos bien y sobre todo ganar, que es lo importante.
2: I per últim, escoltem un dels reforços de l'Hospitalet. Parlem de Boris Garros.
5: Crec que aquest xulo al final serveix pels equips per posar-se a punt i la veritat que és un torneig que tot el futbol català segueix a pretemporada. Tenim molt, molt bon equip, un cos tècnic que treballa molt bé. I sobretot gent al club amb ganes de creure en aquest projecte, de fer-lo créixer. I crec que si tot remem cap a la mateixa direcció, els resultats tard o d'hora arribaran.
2: En matèria de fitxatges, per cert, el Sant Andreu ha anunciat aquest matí la incorporació del migcampista terrassenc Òscar Carrasco, provinent de l'Eibar.
6: I a banda de l'Històrics, avui també juguen molts amistosos de pretemporada. A les 6, Peralada Terrassa i Girona B, Barça Atlètic. A les 7, Fundació Grama Manresa i Tona Espanyol B. A 7:15, Cornellà Cerdanyola. I a les 8, Fraga Mollerussa i Sant Cristòbal Muntanyesa. I a 9:15, Nàstic Girona. I fins aquí el Notícies en Xarxa edició migdia que fa possible darrere nostra la producció, el servei d'informatius de la xarxa i els micròfons. Qui us ha parlat, Eduard París, i un servidor, Adrià Jurado. Gràcies per escoltar-nos. Passeu un bon dissabte.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Una cigarreta o un bosc cremant. Una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
2: Embaladits, l'espai on la Montse Balada i els seus amics ens enllacen amb la poesia infantil.
3: Us imagineu que un violí parlés? I us imagineu que digués coses tan divertides com que vol esquiar? Doncs escolteu el proper poema i segur que us divertirà saber el que un violí pot desitjar. Estem a la Biblioteca de l'Escola Tabor de Barcelona, on l'Héctor Juárez ens ha convidat a sentir una de les poesies més divertides de tot el món dels poemes. Violí, escrit pel gran poeta i amic Miquel Desclot. Hola, Héctor.
4: Hola.
3: Quin poema més divertit, et felicitem.
4: Gràcies.
3: Una cosa, saps tocar el violí?
4: No.
3: Una altra cosa, saps esquiar?
4: Sí.
3: I una cosa més, t'agrada la poesia?
4: Sí.
3: Ens pots dir com es diu aquest poema que s'ha escollit?
4: Violí.
3: I ens pots dir qui l'ha escrit?
4: Miquel Desclot.
3: Doncs, què et sembla si comencem?
4: Vale.
3: Avui llegim un poema ple de música i de gunyí, gunyí, gunyí. Violí, del poeta Miquel Desclot. A mi no em ve d'aquí tocar demà o ahir. Jo sóc un violí que sona per cassí en si.
4: Guanyi, guanyi, guanyi.
3: Aquest que em grata així es creu un serafí, però és un assassí que em fa per treure un mi sofrir.
4: Guanyi, guanyi, guanyi. Deixeu-me anar a dormir o beure un got de vi. Tinc mandra i tot de dir que això no fa per mi ni un bri. Guanyi, guanyi, guanyi. De vespre o de matí. El que m'agrada a mi, en lloc de tangonyí, és practicar l'esquí marí. Gonyí, gonyí, gonyí.
3: Moltíssimes gràcies, Héctor. Ens hem divertit molt amb aquest poema tan musical. Nosaltres ens tornem a trobar aquí, amics, al proper Embaladits. Adeu!
4: Adeu!
2: Embaladits és una idea de Montse Balada produïda per Canal Blau FM per la xarxa de comunicació local.
0: La xarxa de comunicació local.
5: Bon dia, són 2:45. Us parla Adrià Jurado.
6: Notícies en xarxa. Edició migdia.
5: Tornen els controls fronterers dins l'espai Schengen en un nou capítol de la tensió entre Espanya i Itàlia arran de la crisi migratòria de Ceuta.
7: Itàlia manté suspesa temporalment la lliure circulació amb Espanya. El govern de Pedro Sánchez ha respost amb una mesura similar i des d'avui aplica controls aleatoris als passatgers que arriben des d'Itàlia.
5: Repassem, doncs, les altres notícies de la jornada. Eduard París, bon dia.
7: Bon dia, Adrià.
5: I és que no és l'únic problema que avui hi ha a l'aeroport del Prat, ja que també s'ha de sumar la vaga indefinida que manté la CGT a Ground Force Barcelona.
7: Segons el sindicat, la mobilització ha obligat a cancel·lar més de mig centenar de vols en 5 dies i manté paralitzades entre 1.500 i 2.000 maletes.
5: Hem de parlar també del temps, perquè Protecció Civil manté activat en alerta el pla Inuncat per la previsió de pluges intenses aquesta tarda, sobretot al Pirineu i al Prepirineu Occidental.
7: Moment, doncs, per repassar la previsió meteorològica per a les properes hores. Marc Jaureguizar, bon dia.
8: Hola, què tal? Ens hem despertat a primeres hores del matí amb la presència de molts més núvols, sobretot a les Terres de l'Ebre, però en general el matí de dissabte ha estat molt assolellat. Aquestes hores de la jornada estem pendents, per una banda, de les temperatures que es tornen a enfilar, sobretot a l'interior de les comarques de Girona, de la Catalunya central, també del prelitoral i les zones clàssiques del Pla de Lleida i també de la Vall de l'Ebre, on esperem arribar inclús als 36 a 38 graus. Per tant, torna a ser una jornada càlida i pendents també de l'arribada de les precipitacions a les immediates hores que sobretot afectaran a la franja de Ponent i a tot el Pirineu. Haurem d'estar pendents perquè n'hi han acompanyats de tempesta i puntualment, sobretot a punts del Solsonès, de la Noguera, també de l'Alt Urgell, podran descarregar amb intensitat i també amb calamarsa o pedra. Aquests ruixats acabaran espetegant també, com diem, a la zona del Pirineu central i també oriental. A la resta, la tarda es presenta molt més tranquil·la amb la presència, això sí, de molts núvols alts i prims. Ho anirem seguint, que tingueu molt bona tarda.
5: I hem de parlar que avui es compleixen 2 anys de l'inici de la legislatura de Salvador Illa, aquell 8 d'agost del 2024.
7: Però aquell dia va ser notícia també per l'aparició inesperada de Carles Puigdemont a Barcelona i la posterior operació per tornar a sortir del país abans de ser detingut.
5: I en successos, una dona de 97 anys va morir ofegada el divendres, ahir divendres al vespre, en una piscina particular dels Plans de Sió a la Segarra.
7: Es tracta de la desena víctima mortal en piscines catalanes des de l'inici de la campanya de bany el 15 de juny.
5: I en els esports, mentre Barça i Manchester City negocien el fitxatge de Rodri, Ronald Araujo marxarà cedit al Liverpool. La informació local més destacada amb les notícies en xarxa. Són les 2:33. Esteu escoltant el Notícies en xarxa edició migdia. Darrere nostra la producció, el servei d'informatius de la xarxa i els micròfons, Eduard París i jo mateix, Adrià Jurado. Des d'avui dissabte, Espanya aplica controls fronterers per als viatgers procedents d'Itàlia. És la resposta als controls aplicats pel govern de Giorgia Meloni als viatgers procedents d'Espanya, arran de la crisi migratòria de Ceuta.
7: L'executiu espanyol va reclamar ahir al govern italià la retirada dels controls als passatgers provinents d'Espanya i que, en cas contrari, hauria d'aplicar mesures recíproques respecte als ciutadans italians. Meloni va respondre que no admetria ultimàtums de cap govern i va mantenir la mesura. Així, des d'avui, es controlen mútuament els passatgers provinents d'un i altre país.
5: Malgrat la mesura, avui a l'aeroport de Barcelona, el Prat domina la tranquil·litat.
7: La majoria de viatgers assegura tenir poca informació sobre les mesures que s'inclouen, que inclouen, com diem, la comprovació de passaports i nacionalitats, així com de visats i permisos de residència en el cas de ciutadans de tercers països. Alguns han optat per portar el passaport per si de cas.
9: Ninguna informació, no. No ens han informat de l'aerolínia. O sigui que ens esperem que tot operi amb normalitat. No, normalment portem el DNI i el passaport sempre, per si a cas, que, bueno, encara que volem a Europa, portem tot.
10: No, no, o sea, es verdad que la policía allí nos ha hecho foto al DNI, pero lo único, ningún tipo de control, o sea que muy bien, solo ha sido allí, un poco para control, a las 4 encima nos lo pidieron, o sea que...
11: El control de passaports ho vam escoltar a les notícies i per si de cas hem portat el passaport. Ara quan hem fet el check-in, simplement hem entregat directament el passaport, però no ens han dit res. Portar DNIs i passaport, si no a Itàlia amb DNI haguéssim anat i ja està.
5: Però aquest no és l'únic problema que avui hi ha a l'aeroport del Prat. També s'ha de sumar la vaga indefinida que manté la CGT a Ground Force Barcelona.
7: Segons el sindicat, la mobilització ha obligat a cancel·lar més de 500 de vols en 5 dies i manté paralitzades entre 1.500 i 2.000 maletes, a més de provocar cues al vestíbul d'accés. Escoltem Esther García, portaveu de CGT a Ground Force.
12: Fa 2 anys o més o menys que és que estem veient com estem perdent els drets, o sigui, gent que no concilia, gent que és el que ha dit. Nosaltres també volem fer de turisme, volem tindre més o menys una planificació de dir, pues mira, me puedo ir tal dia.
7: Ground Force presta serveis de handling a diverses aerolínies que operen al Prat, entre les quals hi ha Air Europa, Lufthansa, Air France, Qatar Airways i United Airlines.
5: I tot plegat, aquesta situació entre Espanya i Itàlia la va desencadenant la crisi migratòria de Ceuta. Precisament, a l'enclavament espanyol, els esforços se centren ara en buscar sortida pels 1.342 menors no acompanyats que romanen.
7: Avui la ministra de Joventut i Infància, Cira Regó, es reuneix amb el president de la ciutat autònoma, Juan Jesús Vivas, qui reclama una solució urgent. Diverses comunitats autònomes s'han negat a acollir menors, entre les quals Extremadura, Castella i Lleó, i Aragó, les tres governades per PP i Vox. La Fiscalia General de l'Estat ha avisat que actuarà si alguna comunitat rebutja o mostra reticències per assumir de forma immediata l'arribada de menors no acompanyats.
5: I tornem a parlar d'afectacions en infraestructures, perquè avui hi ha novetats, sobretot en el transport ferroviari.
7: I és que s'ha recuperat la circulació de l'R3 de Rodalies entre Ribes de Freser i Planoles. Al Ripollès, el servei havia quedat interromput ahir a la tarda per la caiguda d'un arbre a la via per les pluges. Pel que fa als ferrocarrils de la Generalitat, la línia Llobregat-Anoia recupera el servei habitual després de les obres que s'hi han fet per apuntalar i millorar diversos talussos.
5: I paral·lelament, en el transport per carretera continua activa la campanya del Servei Català de Trànsit contra l'excés de velocitat, que s'allargarà fins demà diumenge 9 d'agost.
7: Els controls es fan arreu del territori amb l'objectiu de reduir una de les principals causes dels accidents de trànsit.
5: Precisament, moment també de revisar les carreteres catalanes, on destacar aquest carril tallat a l'AP7 que provoca 7 quilòmetres de congestió en direcció a Amposta entre Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant i Mont-roig del Camp. Aquesta és la principal afectació ara mateix a les carreteres catalanes. I doncs hem de tancar aquest bloc parlant del temps, i és que Protecció Civil manté activat en alerta el Pla Inuncat per la previsió de pluges intenses aquesta tarda, sobretot al Pirineu i al Prepirineu Occidental. Els xàfecs poden superar els 20 litres per metre quadrat en 30 minuts i anar acompanyats de tempesta i fenòmens de temps violent.
7: Per això es demana extremar la prudència, especialment en la mobilitat i les activitats a l'aire lliure. També es recomana evitar zones inundables, no travessar rius ni rieres i allunyar-se de les lleres i barrancs davant possibles crescudes sobtades.
5: I avui es compleixen 2 anys de l'inici de la legislatura de Salvador Illa, aquell 8 d'agost del 2024.
7: Però aquell dia va ser notícia també per l'aparició inesperada de Carles Puigdemont a Barcelona i la posterior operació per tornar a sortir del país abans de ser detingut, que va deixar fora de joc els Mossos d'Esquadra. Ens repassa aquesta fita Norma Lebrero.
13: El protagonista d'aquell dia no va ser el president entrant, sinó el sortint.
14: Avui he vingut aquí per recordar-los que encara som aquí! Encara som aquí!
13: Mentre això passava, dins el Parlament, els diputats escollien Salvador Illa, 133è president de la Generalitat.
15: Que governaré per tothom, tenint en compte la pluralitat i la diversitat de Catalunya.
13: El primer any de legislatura va ser prou plàcid, però aquest segon va començar amb una crisi per la seguretat dels trens de Rodalies que el va enganxar de baixa mèdica. Aquest i el de la guerra amb la comunitat educativa han estat els seus 2 grans maldecaps. Vagues i protestes de mestres que han acabat amb un desacord que amenaça el proper inici de curs. El que sí que s'ha aconseguit desencallar és l'acord de pressupostos. Després de gairebé 3 anys amb els comptes congelats, el Parlament va aprovar el juliol els primers comptes del govern Illa amb una despesa de prop de 49.000 milions d'euros. Però queda pendent l'acord de finançament, un acord que li va donar els vots d'Esquerra per ser president. Ha estat un any en què el govern català també ha hagut de gestionar la pesta porcina africana, que encara el porta de corcoll, i els recents esvorancs al Putxet i Montcada per les obres del metro i Rodalies.
5: I hem de parlar de successos, i és que una dona de 97 anys va morir ofegada ahir divendres al vespre en una piscina particular dels Plans de Sió, a la Segarra.
7: Es tracta de la desena víctima mortal en piscines catalanes des de l'inici de la campanya de bany el 15 de juny. A més, una trentena de persones han resultat ferides per ofegament en piscines, la majoria infants.
5: I també hem de parlar de que 2 homes catalans han estat detinguts al Paraguai acusats de l'assassinat de 2 persones i de l'intent d'homicidi d'un tercer en el marc d'una trobada per vendre or que hauria resultat falsa, segons ha informat la Policia Nacional d'aquest país als mitjans locals.
7: El comissari Javier Flores, director del Departament de Fets Punibles, ha explicat a la premsa del Paraguai que un grup de 3 persones va viatjar fins a la ciutat d'Encarnación per participar en l'intercanvi amb 370 milions de guaranís a sobre, l'equivalent a uns 54.000 euros. Allà, 2 van ser assassinats i el tercer va ser ferit greument i es va fer passar per mort.
5: I a casa nostra, els Mossos d'Esquadra van detenir el 3 d'agost 4 homes d'entre 26 i 43 anys per robar cablejat de coure de la via pública a Barcelona, fent-se passar per operaris.
7: Els fets es van produir al barri del Poblenou, al districte de Sant Martí, quan els 4 individus van obrir 2 arquetes a banda i banda d'un carrer per accedir a la xarxa subterrània de telecomunicacions. Segons les observacions policials, 2 dels homes es trobaven a l'interior de les arquetes manipulant el cablejat, mentre els altres 2 actuaven a l'exterior. Els agents van comprovar que mentre uns estiraven el cable, els altres el tallaven en parts i el carregaven en una furgoneta estacionada molt a prop.
5: Hem de parlar de dades, i és que els serveis públics especialitzats d'atenció a les violències masclistes han atès 11.426 persones durant la primera meitat de l'any, segons aquestes dades publicades avui per la Conselleria d'Igualtat i Feminisme.
7: Els serveis han ofert suport psicològic, jurídic, social i residencial davant qualsevol situació de violència masclista, atenent gairebé 10.000 dones, 1.113 fills i 317 adolescents. En tot l'any passat, aquests serveis van atendre 14.550 persones, cosa que implica que en només 6 mesos ja s'han atès el 80% del total d'atesos l'any 2025.
5: I obrim plana local i anem a Sant Cugat, on una investigació amb participació d'una nativa del mateix municipi estudia com incorporar les cures pal·liatives als pacients amb insuficiència cardíaca avançada.
7: Des de Cugat Media ens ho explica Pau Vázquez.
16: Un projecte europeu amb participació de 9 països vol transformar l'atenció als pacients amb insuficiència cardíaca avançada. La UIC Barcelona participa en la iniciativa que aposta per introduir les cures pal·liatives abans de les últimes etapes de la malaltia. La investigadora Cristina Monforte explica que, quan s'esgoten les opcions dels cardiòlegs, molts pacients queden en terra de ningú. Per això, defensa integrar la mirada pal·liativa dins de l'atenció cardiològica.
17: Hem vist que si integrem en aquesta atenció una mirada pal·liativa on el propi cardiòleg li donem una formació o directament es pugui derivar a l'especialista de cures pal·liatives, la qualitat d'aquests malalts, la qualitat de vida d'aquests pacients millorarà.
16: El projecte aprova ara una aplicació perquè els pacients comuniquin des de casa els símptomes i les necessitats físiques, emocionals i socials. Els primers resultats s'analitzaran a la tardor i podrien donar pas a un assaig clínic a principis de l'any vinent.
5: I avui, dia 8 d'agost, estem a un mes de l'inici de curs. I a Girona, l'escola Montessori Palau ha graduat a una vintena de professors de secundària com a guies Montessori d'adolescents.
7: Aquest model aposta perquè els alumnes tinguin més autonomia i siguin protagonistes del seu propi aprenentatge des d'un entorn preparat i adaptat a les seves necessitats. Ens donen més detalls des de Televisió de Girona. Natàlia Bonjoc.
18: El Montessori Palau Girona compta des d'aquest mes de juliol amb els primers guies Montessori d'adolescents, una etapa, la de secundària, que la directora

0: Tenint una identitat pròpia. Amb la graduació d'aquests primers guies Montessori d'adolescents, l'escola pretén connectar l'educació amb la vida real, combinant l'activitat intel·lectual amb experiències productives, socials i econòmiques que siguin reals.
1: I obrim plana cultural parlant de música, en concret de Joan Dausà, que ha exhaurit les entrades del Festival Internacional de Música de Cambrils, al Baix Camp.

0: Avui i demà el Parc del Pinaret acollirà a partir de les 10 de la nit dos concerts del màxim nivell, Coldplay i Joan Dausà, que presentarà el seu nou treball discogràfic des de Ràdio Cambrils. Més detalls, Adrià Muñoz.
1: Arriba el cap de setmana gran del Festival Internacional de Música de Cambrils. Avui i demà, el Parc del Pinaret acollirà, a les 10 de la nit, dos concerts del màxim nivell. Avui, el concert estrella serà el de Coldplay, que està considerat com un dels millors tributs a Coldplay del món. Amb una posada en escena espectacular, un so fidel i una energia desbordant, la banda converteix cada concert en una experiència màgica i immersiva. Adrià Ferrer, líder de Coldplay, afirma que la clau del seu èxit és que són molt fidels a la banda original.
2: Nosaltres, d'entrada, procurem ser molt escrupulosos i molt fidels a la banda original i amb tot el respecte. Per tant, no es pretén ni caure en paròdies ni sobreactuar, no?
1: I demà arribarà el torn d'un dels caps de cartell del festival, Joan Dausà, que ja fa setmanes que va exhaurir totes les entrades. Dausà presentarà el seu nou treball discogràfic titulat Immortals.
3: I seguim parlant de música i anem a Palamós, al Baix Empordà, que tanca avui la desena edició del Amb So de Cobla.
0: El festival ha programat un total de 7 concerts amb espectacles que fusionen la sonoritat de la cobla amb altres estils musicals. Des de Ràdio Palamós, Carles Ribas.
4: El festival Amb So de Cobla clou avui amb l'actuació de la Transmediterrània Orquestra a l'Àgora del Passeig a les 8 del vespre. Un projecte format per músics de formacions com Biflats, Barcelona Gypsy Balkan Orquestra, Girona Jazz Project, Los Manolos o Gertrudis, entre d'altres, i que reivindica la música mediterrània com un espai compartit i interconnectat culturalment. La proposta combinarà ritmes balcànics, jazz, música popular i sonoritats de cobla en un gran espectacle col·lectiu. Adrià Bausó, codirector del festival.
5: Ha de gaudir d'aquest fantàstic so tan nostre, el so de la cobla, no? I per això creiem molt necessari també dins la programació tenir un espai per al públic més jove.
4: Aquesta cita anual a Palamós, que explora sonoritats i formats nous a partir de la música tradicional de cobla, programat en aquesta desena edició, un total de 7 concerts.
3: I ens anem a Tarragona, on ja estan els actes previs de les festes de Sant Magí. Un d'ells, i és un dels actes destacats, és la Imaginada.
0: Durant tot el cap de setmana, el Camp de Mar és l'escenari d'una programació diversa que combina festa i lleure, però també esperit crític. Des de Tarragona Ràdio, Xiaugi Botella.
6: Amb un cap de setmana molt complet que inclourà activitats familiars, tallers, espectacles, jocs, espai per a joves i molt més, la Imaginada ja és una de les cites més consolidades de l'estiu tarragoní. Es podrà gaudir del taller de dansa per a joves a càrrec de la Imperfecta, del Mercadet d'Artesania i Art o de les Furgoteques. Els sopars del món seran una oportunitat per reunir diferents cultures i generacions. Torna també l'Espai Nadó i la Petita Imaginada per a la canalla. Amb tot, Cristina Millán, membre de la Imaginada, destaca l'esdeveniment com quelcom més que un festival i convida tot el teixit artístic de Tarragona a participar-hi.
7: Tenim la confiança de l'Ajuntament, que tenim convenis estables, que tenim una solidesa en l'estructura i unes possibilitats que potser algú que està arrencant o que té ganes de mostrar el seu art, doncs això a vegades costa, no?, de cuinar-t'ho. Mm-hmm. Llavors, oberta les portes a tothom que estigui creant.
6: Tampoc hi podia faltar un taller per donar la benvinguda a l'eclipsi.
3: I hem de parlar de castells i no sortim precisament d'aquesta zona tradicional. I és que la colla Joves Xiquets de Valls visita avui Llorenç del Penedès per seguir evolucionant en un mes d'agost apassionant. Ens ho expliquen des de Ràdio Ciutat de Valls, Eric Rosique.
8: Després de l'exigent diada de la Fira Agost, el del carrer d'en Gasó afronten una actuació sense posar-se una pressió extra, portant els bàsics de nou i la gamma alta de 8 sense descartar el Pilar de Mèrit, que no es va veure durant la Fira Agost. Una actuació on compartiran plaça amb la colla Jove Xiquets de Tarragona, que encara en el seu objectiu, pensant en Sant Magí, amb la mirada posada...

0: el 5 de 8 i el 4 de 8 amb el Pilar, per pujar al nivell abans de Sant Magí. Finalment, els nens del Vendrell arriben a la cita amb la incògnita d'estrenar el 7 de 8 o repetir la clàssica de 8 que es va contemplar a la Diada de les Neus de Vilanova i la Geltrú. La Diada de Llorenç del Penedès es celebrarà a la plaça Immaculada aquest dissabte 8 d'agost a les 6 de la tarda.
1: Les 2:49, moment de parlar d'esports.
2: Notícies en xarxa. Esports.
1: Mentre Barça i Manchester City negocien el fitxatge de Rodri, Ronald Araujo marxarà cedit al Liverpool. El club anglès es farà càrrec de la fitxa i es guarda una opció de compra a final de temporada.
3: A tot això, el Barça viatja avui cap a Udine, Itàlia, per disputar a partir de les 9 un triangular de pretemporada, la primera edició del torneig internacional Friuli-Venècia-Giulia Cup, que l'enfrontarà a l'Udinese i al Nottingham Forest anglès. El club blaugrana, per cert, també ha confirmat una amistosa a Basilea diumenge vinent, dia 16, en el lloc del que s'ha suspès a Tanger del dia anterior.
1: I us hem de donar una notícia d'última hora, i és que durant la disputa del Mundial ja els mitjans argentins es van fer ressò de la malaltia que patia Jorge Messi, pare de Leo Messi, que ha mort ahir divendres en un hospital de Rosario, a l'edat de 68 anys, segons han informat diversos mitjans argentins.
3: Jorge va guiar ja de ben petit els passos del seu fill al futbol i ell mateix va ser el responsable de lligar la vinculació de l'aleshores jove jugador amb el Barça l'any 2000, quan Leo tenia amb prou feines 13 anys. Convertit en agent de futbolistes des que va descobrir el potencial del seu fill, es va dedicar exclusivament a cuidar la seva carrera.
1: I recuperem amb el futbol a casa nostra i hem de parlar de l'Espanyol, que juga avui un amistós. L'últim de la pretemporada serà a Coventry, Anglaterra, a partir de 6:45.
3: Ahir, abans de marxar, la plantilla va fer una ofrena floral en memòria de Danny Hart, que avui es compleixen 17 anys de la seva mort i l'afició li ha fet el tradicional homenatge a la porta 21 de l'estadi de Cornellà al Prat durant aquest matí.
1: I en futbol femení, el Badalona Women va tornar a guanyar per 4-2 en un altre amistós de pretemporada a Salou.
3: Va ser davant el Villarreal amb gols de Mirari, Lorena, Berta Pujadas i Julve. Escoltem el tècnic del Badalona Women, Marc Ballester.
4: Seguim amb la mateixa intenció, amb pilota, trobar-nos. Sí que és cert que encara ens falta treballar moltes coses, ens falta acabar de polir certs detalls, també jugadores noves que s'estan cada cop més fent amb tota la idea, però tot i així necessitem més partits, necessitem més rodatge, més sessions d'entrenament i hem d'arribar el millor possible el dia 30.
1: I estem a una setmana perquè comenci la Lliga de Segona Divisió. Els dos equips catalans que la disputaran, Sabadell i Girona, van empatar a 2 en un amistós de pretemporada. Ens n'informa des de Ràdio Sabadell, Sergi Parc.
5: Empat a 2 entre el Girona i el Sabadell, dos equips catalans que es trobaran a la segona divisió aquesta temporada. El Sabadell va reaccionar al mal inici de partit, ja que va ser el Girona el que va sortir dominador i va trobar el camí del gol amb la diana de Justin aprofitant una pilota rebotada. El conjunt arrequinat va marcar-ne 2 abans del descans, però li van anul·lar i no va ser fins després del descans, amb una rematada en dos temps de Gennar Fornés, que va trobar el camí de la Igualada. Poc després, Minsu va provocar un penal transformat per Bànat, David López en els gironins va ser expulsat i una assistència de Xavi Moreno ja en el descompte va fer que Rodrigo Escudero marqués el seu tercer gol en aquesta pretemporada amb el Centre d'Esports i signés el 2-2 definitiu. Ferran Costa parla del progrés que està fent el seu equip durant la pretemporada i també de l'evolució que va fer en el mateix partit.
6: L'equip ha millorat. A nivell competitiu sempre li donem importància perquè és el principi bàsic de la nostra mentalitat, però el resultat com a tal no és el més important per mi ara mateix. I l'equip, des del nostre estil, des de la nostra identitat com a projecte, estem sent competitius i trobant les vies de creixement.
5: Demà a les 9 de la nit, últim compromís amistós de la pretemporada del Sabadell al camp de l'Olot.
1: I hem de parlar de bàsquet, i és que l'Ilerna Lleida ha anunciat el fitxatge per a 2 temporades del pivot francès de 21 anys, Zachary Perrin, provinent de l'Hamburg.
3: Escoltem Joaquín Prado, director esportiu del club lleidatà.
7: Muy, muy contentos con la incorporación de Zachary Perrin. Es un gran refuerzo para nuestro juego interior. Se trata de un jugador con un enorme potencial de futuro, muchísima proyección. Estamos hablando de un jugador muy, muy joven, de 21 años, tras su paso la temporada pasada por Hamburgo, donde fue uno de los jugadores más destacados tanto en Bundesliga como en Eurocup, y la verdad es que creemos que completamos muy bien esas posiciones interiores con su incorporación.
1: I al torneig històric de futbol català, avui es disputen les semifinals a les 6, l'Hospitalet Badalona, i a les 8, Europa Sant Andreu.
3: Comencem parlant precisament de la segona en aquest derbi de la capital. Escoltem d'una banda Flavio Ribeiro, davanter de l'Europa.
8: Molt content perquè serà el meu primer derbi. És increïble poder jugar un partit així, i amb moltes ganes i amb molta il·lusió. La veritat és que quan l'Europa em va trucar no m'ho vaig pensar ni una sola vegada. És un plaer i una experiència única poder jugar a Primera Federació, i vinc a aprofitar l'oportunitat.
3: I per part del Sant Andreu escoltem Jaume Tobar.
9: Molt content de poder participar en aquest torneig tan maco, i bueno, a preparar la temporada el millor possible. Sí, però bueno, ara lo important de la pretemporada pues, també és anar sumant minuts, anar coneixent els companys, i bueno, segur que sigui qui sigui l'equip contrincant, pues, serà difícil.
3: Abans del derbi, però, arribarà l'enfrontament entre dos dels equips més potents aquesta temporada, que just comença a la tercera federació, Badalona i l'Hospitalet. Escoltem per una banda Eric Iglesias, davanter del Badalona.
10: Venimos entrando una semana, aún nos estamos conociendo todos, pero bueno, poco a poco estamos cogiendo el ritmo y bueno, tácticamente a lo que queremos jugar, y aún queda mucho, pero de momento vamos en buen camino. Sobre todo con ganas de seguir cogiendo ritmo, de aprender, de llegar a conocernos todos bien y sobre todo ganar, que es lo importante.
3: I acabem escoltant un dels darrers fitxatges de l'Hospitalet, que per cert és el defensor d'aquest torneig d'històrics, ja que es van dur l'edició de l'any passat. Escolten com diem Boris Garros.
11: Crec que aquest xulo al final serveix pels equips per posar-se a punt, i la veritat que és un torneig que tot el futbol català segueix a pretemporada. Tenim molt, molt bon equip, un cos tècnic que treballa molt bé, i sobretot gent al club amb ganes de creure en aquest projecte, de fer-lo créixer, i crec que si tot remen cap a la mateixa direcció, els resultats tard o d'hora arribaran.
1: I fins aquí el Notícies en Xarxa, edició migdia.
2: Sintonitza Ràdio Arbúcies, 107.6 FM.
12: La teva veu, la teva ràdio.

Espanya ha començat avui a fer controls fronterers als viatgers procedents d'Itàlia. Resposta directa de la Moncloa a la negativa de moment de Giorgia Meloni d'aixecar les mesures que aplica des de fa una setmana als ciutadans que viatgen des de l'estat espanyol a Itàlia arran de la crisi migratòria de Ceuta. A l'aeroport del Prat, els controls són aleatoris i no estan generant massa problemes.

0: Extremadura, Castella i Lleó i l'Aragó, governades pel Partit Popular i Vox, han comunicat que dijous no aniran a la reunió que ha convocat el govern espanyol per pactar el repartiment dels menors no acompanyats que han arribat a Ceuta. Argumenten que aquests nens i adolescents han de ser retornats al Marroc. El municipi mallorquí de Sóller ha sortit massivament avui al carrer per tal de protestar per la massificació turística que pateixen. Hi ha hagut consignes com qui estime Mallorca no la destrueix i s'han queixat de la mobilitat que pateixen, l'impacte negatiu que té l'habitatge i en la qualitat de vida dels residents. Colòmbia ja ha entrat oficialment a l'òrbita política de l'extrema dreta inspirada per Donald Trump amb la presa de possessió d'Abelardo de la Espriella. El nou president del país, d'ultradreta, ha promès un govern basat en Maduro, la pàtria, la família i les retallades. Avui fa 2 anys de la investidura de Salvador Illa com a president de la Generalitat. A l'equador de la legislatura, els pròxims 2 anys es trobaran reptes com la crisi de Rodalies o la vaga a l'ensenyament. I també fa 2 anys del retorn fugaç de Carles Puigdemont. Des del seu entorn no esperen que el Tribunal Suprem li apliqui l'amnistia fins a la tardor. El Servei Català de Trànsit recomana anticipar la sortida en cas de voler-se desplaçar en punts on dimecres l'eclipsi atraurà més persones, sobretot al Camp de Tarragona, les Terres de l'Ebre i Ponent. Des de Protecció Civil també es demana respecte a l'entorn natural, no només per la falta d'afluència de visitants, sinó per l'elevat risc d'incendi que tenim. I avui hi ha un munt de concerts programats arreu del país. Entre altres, el cantant britànic Mika canta al Festival de Cap Roig, a Calella de Palafrugell. Joan Dausà té concert als Sons del Món de Roses. I els Amics de les Arts, juntament amb Ginestà, són al Terramar de Sitges.
1: Esports.
2: El Barça ja és a Udine, a Itàlia, per jugar aquesta nit un triangular. No el disputaran Ronald Araujo, que marxarà cedit al Liverpool, ni tampoc Marc Casado i Bardaggi, que s'han quedat a Barcelona a l'espera de resoldre el seu futur. L'Espanyol, d'altra banda, jugarà aquesta tarda el seu últim amistós de pretemporada al camp del Coventry City anglès, equip de la Premier. Serà a partir de 6:45 i en directe per Esport 3. I ja tenim en marxa la penúltima etapa del Tour de França femení, 172 quilòmetres, i en final a Nissa. La polonesa Cassia Niewiadoma és la mallot groc i la catalana Paula Blasi és setena a la general. Ara mateix, 128 quilòmetres per la meta, 2 escapades a minut 55 del gran grup.
3: Ràdio Arbúcies.
4: L'emissora que escolten les altres emissores.
3: 107.6 FM.
5: Tenim a Arbúcies una temperatura de 33 graus i una humitat del 30%.

0: El xoc diplomàtic entre Espanya i Itàlia té pocs efectes reals als aeroports. Els controls fronterers, ordenats per Pedro Sánchez en resposta als de Giorgia Meloni, no estan creant gaires problemes. La crisi de Ceuta ha aprofundit les diferències entre els dos governs. El municipi mallorquí de Solla ha sortit massivament al carrer per protestar contra la massificació turística. Amb consignes com "Qui estima Mallorca no la destrueix", els participants han reclamat mesures de contenció d'un model turístic que impacta negativament en l'habitatge, la mobilitat, el comerç i la qualitat de vida dels residents. La granja d'Escarp al Segrià demana la revisió d'una línia elèctrica davant la sospita que les espurnes que en cauen són les causants de petits incendis. El darrer incident s'ha registrat en una finca agrícola on el foc es va originar just a sota d'una de les torres d'aquesta línia. Colòmbia ha entrat oficialment en l'òrbita política de l'extrema dreta inspirada per Donald Trump amb la presa de possessió d'Abelardo de las Priela. El nou president del país ha promès un govern basat en la mà dura, la pàtria, la família i les retallades. El president d'Ucraïna, Volodymyr Zelensky, de visita oficial a Sèrbia, demana la ràpida incorporació a la Unió Europea d'aquest país fins ara aliat de Moscou. Unes hores abans, míssils balístics russos maten almenys 3 persones a Kiev, entre els quals un nen de 4 anys. I el Servei Català de Trànsit recomana anticipar la sortida en cas de voler-se desplaçar en punts de on dimecres l'eclipsi atraurà més persones, especialment al Camp de Tarragona, les Terres de l'Ebre i Ponent. Des de Protecció Civil també es demana respecte a l'entorn natural, no només per l'alta afluència de visitants, sinó també per l'elevat risc d'incendi.
1: Esports.
2: El Barça és a Udine, a Itàlia, per jugar aquesta nit un triangular. No el disputaran Ronald Araujo, que marxarà cedit al Liverpool, ni tampoc Marc Casadoni Bardaggi, que s'han quedat a Barcelona a l'espera de resoldre el seu futur. L'Espanyol, d'altra banda, jugarà aquesta tarda el seu últim amistós de pretemporada al camp del Coventry City anglès, equip de la Premier. Serà a partir de 6:45 de la tarda i en directe per Esport 3. I parlant d'esport en directe, tenim en marxa l'última etapa, la penúltima etapa, del Tour de França femení, de 172 quilòmetres, i en final a Nice. De moment queden 91 quilòmetres per la meta i tenim una escapada de 2 ciclistes a falta a uns 5 minuts i 50 segons del gran grup, on hi és la líder, la polonesa Kasia Niewiadoma.
0: I tarda de ruixats amb tempestes que localment poden ser intenses a les comarques de Lleida i al nord de les Terres de l'Ebre. Podran avançar cap al nord de les comarques de Barcelona i la resta del Pirineu, però aniran perdent força. A la resta continuarà el domini del sol, amb alguns núvols prims i calor intensa de ple estiu.
1: 3CAT Info.
0: 4 de la tarda i 4 minuts, us acompanya Xavier Palau. Des d'aquesta mitjanit, Espanya fa controls a les fronteres a les persones que venen d'Itàlia. És la resposta del govern espanyol a la negativa de Giorgia Meloni d'aixecar les mesures que aplica des de fa una setmana als ciutadans que viatgen des d'Espanya arran de la crisi migratòria de Ceuta. A la pràctica, això vol dir que es fan controls aleatoris a ports i aeroports i que la policia demana la identificació dels passatgers que arriben procedents de...
3: Ràdio Arbúcies.
4: 107.6 FM.
5: Tenim a Arbúcies una temperatura de 34 graus i una humitat del 27%.

0: 3Cat Info.
1: Bona tarda, a les 5.

0: Primer dia de controls aleatoris per les persones que venen d'Itàlia. Es fan en ports i aeroports i, de moment, no afecten el funcionament de les infraestructures. Són uns controls resposta directa del govern espanyol a la negativa del govern d'Itàlia d'aixecar les mesures que aplica des de fa una setmana als ciutadans que viatgen des de l'Estat cap a Itàlia arran de la crisi migratòria viscuda a Ceuta. Avui el municipi mallorquí de Sóller ha sortit massivament al carrer per protestar contra la massificació turística. Amb consignes com "Qui estime Mallorca no la destrueix", els participants han reclamat mesures de contenció davant d'un model turístic que impacte negativament, asseguren, en l'habitatge, la mobilitat, el comerç i la qualitat de vida dels residents. Colòmbia ja ha entrat oficialment en l'òrbita política de l'extrema dreta inspirada per Donald Trump, amb la presa de possessió avui de matinada d'Abelardo de la Espriella. El nou president del país promet un govern basat en la mà dura, la pàtria, la família i les retallades. El president ucraïnès Volodymyr Zelensky, de visita oficial a Sèrbia, ha demanat la ràpida incorporació de la Unió Europea d'aquest país, fins ara aliat de Moscou. Hores abans, míssils balístics russos havien matat com a mínim 3 persones a Kiev, entre les quals un infant de 4 anys. Avui fa 2 anys de la investidura de Salvador Illa com a president de la Generalitat. A l'equador de la legislatura, els pròxims 2 anys de mandat es trobaran reptes com la crisi de Rodalies o la vaga a l'ensenyament. També fa 2 anys del retorn fugaç de Carles Puigdemont a Catalunya. Des del seu entorn, no esperen que el Tribunal Suprem li apliqui l'amnistia fins a la tardor. Granja d'Escarpa al Segrià demana la revisió d'una línia elèctrica davant de la sospita que les espurnes que en cauen són les que causen petits incendis. L'últim incident es registrava en una finca agrícola on el foc es va originar just a sota d'una de les torres d'aquesta línia.
1: Esports. El Barça és a Udine, a Itàlia, per jugar aquesta nit un triangular. No el disputaran Ronald Araujo, que marxarà cedit al Liverpool, ni tampoc Marc Casado ni Bardaggi, que s'han quedat a Barcelona a l'espera de resoldre el seu futur. En directe tenim la penúltima etapa del Tour de França femení, 172 quilòmetres, i en final a Nice. Ara mateix en queden 43 i tenim un grup de 2 ciclistes escapades a 4 minuts i 38 segons del gran grup, on hi és la polonesa Kasia Niewiadoma, la mallot groc. I també en directe acaba de començar la cursa sprint del Gran Premi de la Gran Bretanya de MotoGP amb Jorge Martín des de la Pol, una cursa sprint que estem seguint en directe a l'app i al web de Catalunya Ràdio amb la transmissió de l'Univers MotoGP.
0: Tarda de ruixats amb tempestes que localment poden ser intenses a les comarques de Lleida i al nord de les Terres de l'Ebre. Poden anar avançant cap al nord de les comarques de Barcelona i la resta del Pirineu, però també progressivament aniran perdent força. A la resta continuarà el domini del sol, amb alguns núvols prims i calor intensa i xafogó de ple estiu.
2: 3CAT Info.
0: Ara passen gairebé 4 minuts de les 5 de la tarda, us parla Jaume Brufau. Avui és el primer dia de controls a les fronteres per les persones que arriben a l'estat procedents d'Itàlia. Són controls aleatoris que es fan a ports i aeroports on la Policia Nacional demana la idea.
3: Ràdio Arbúcies 107.6 FM.
4: La banda sonora del teu dia.
5: Tenim a Arbúcies una temperatura de 34 graus i una humitat del 26%.

0: Primer dia de controls aleatoris per a les persones que venen d'Itàlia. Es fan a ports i aeroports i de moment no afecten el funcionament de les infraestructures. Aquests controls són la resposta del govern espanyol a la negativa del govern d'Itàlia d'aixecar les mesures que aplica des de fa una setmana als ciutadans que viatgen des d'Espanya arran de la crisi migratòria de Ceuta. Extremadura, Castella i Lleó i Aragó, governades per PP i Vox, han comunicat que dijous no aniran a la reunió que ha convocat el govern espanyol per pactar el repartiment dels menors no acompanyats que han arribat a Ceuta. Argumenten que aquests nens i adolescents han de ser retornats al seu país, al Marroc. Millora la situació dels incendis del País Valencià, ja que s'ha aixecat el confinament des de la serra d'en Galceran i s'ha estabilitzat el de Culla. Els esforços se centren ara en el de Tírig. A Huelva, el vent dificulta molt les feines d'extinció del de Niebla, que ja ha cremat més de 4.000 hectàrees. La granja d'Escarp, al Segrià, demana la revisió d'una línia elèctrica davant la sospita que les espurnes que en cauen són les causants de petits incendis. El darrer incident s'ha registrat en una finca agrícola, on el foc es va originar just a sota d'una de les torres d'aquesta línia. Colòmbia ja ha entrat oficialment en l'òrbita política de l'extrema dreta inspirada per Donald Trump amb la presa de possessió d'Abelardo de l'Espriella. El nou president del país ha promès un govern basat en la mà dura, la pàtria, la família i les retallades. El Servei Català de Trànsit recomana anticipar la sortida en cas de voler-se desplaçar en punts on dimecres l'eclipsi atraurà més persones, especialment al Camp de Tarragona, les Terres de l'Ebre i Ponent. Des de Protecció Civil també es demana respecte a l'entorn natural, no només per l'alta afluència de visitants, sinó també per l'elevat risc d'incendi.
1: Esports. L'Espanyol tanca la seva pretemporada a 7:15 i en directe per Esport 3 al camp del Coventry City anglès. Ho farà amb Dimitrovic, Omar, Cabrera, Unai Núñez, Hinojo, Urco, Edu Expósito, Javi Hernández, Calatrava, Dolan i Roberto. En motor, Jorge Martín ha guanyat la cursa sprint del Gran Premi de la Gran Bretanya de MotoGP per davant d'Ayo Cura i Marco Bezzecchi. Àlex Márquez ha estat quart i Marc Márquez ha acabat en novena posició. I en marxa, últims 2,5 km de la penúltima etapa del Tour de França femení en final a Niça. Ara mateix, escapada d'Emi Vollering, que és la segona a la general a 15 segons tot just de la portadora del mallot groc, la polonesa Nieva Doma. Paula Blasi és a 40 segons de Emi Vollering.
0: I aquesta tarda arribaran tempestes per l'oest i pel Pirineu. Seran fortes i podrien deixar alguna calamarsada. Demà hi haurà alguns núvols matinals, però ràpidament marxaran i s'imposarà el sol. La temperatura serà especialment alta al nord-est de Catalunya.
2: 3Cat Info.
0: 6 de la tarda i 4 minuts. Us acompanya fins a les 7 de molt de gust Xavier Palau. Avui és el primer dia de controls a les fronteres per a les persones que venen d'Itàlia. Són controls aleatoris que es fan a ports i aeroports on la Policia Nacional demana la identificació als passatgers que arriben procedents de ciutats italianes. És la resposta del govern espanyol a la negativa de Giorgia Meloni d'aixecar les mesures que aplica.
3: Ràdio Arbúcies, 107.6 FM.
4: La teva música al teu ritme.
5: Tenim a Arbúcies una temperatura de 33 graus i una humitat del 29%.

El primer dia de controls aleatoris avui a les persones que provenien d'Itàlia per entrar a l'estat espanyol no ha afectat el funcionament a ports i aeroports. Els registres són la resposta directa de Pedro Sánchez a Giorgia Meloni per no aixecar les mesures als viatgers que surten de l'estat cap a Itàlia arran de la crisi migratòria viscuda a Ceuta. Itàlia reforça l'assistència consular per la decisió espanyola d'instaurar aquests controls. El govern de Giorgia Meloni la qualifica de mesura de represàlia. L'oposició italiana critica la gestió de la primera ministra en aquesta crisi migratòria i considera un error garrafal que hagi restaurat les fronteres amb Espanya. El president de Ceuta alerta que encara queden entre 8.000 i 11.000 migrants a la ciutat autònoma, qualifica la situació d'insostenible i reclama més policies al govern espanyol. Oficialment hi ha 1.300 menors no acompanyats, però les organitzacions no governamentals avisen que en són molts més. Avui a la localitat mallorquina de Sóller, milers de persones s'han concentrat en una manifestació per denunciar el model turístic massiu actual a la zona. Diuen que té un impacte negatiu en el seu habitatge, la mobilitat i en la seva qualitat de vida. El president de l'Iran assegura que ara és el millor moment per arribar a un acord amb els Estats Units perquè el país se sent unit i victoriós. Els iranians diuen que

0: també estan enllestint un acord amb Oman per reobrir l'estratègic Estret d'Hormuz, però avui han tornat a bombardejar un vaixell que navegava per la zona amb bandera dels Emirats Àrabs. El president ucraïnès Volodymyr Zelensky, de visita oficial a Sèrbia, demana la ràpida incorporació a la Unió Europea d'aquest país, fins ara aliat de Moscou. Unes hores abans, míssils balístics russos han mort com a mínim 3 persones a Kiev, entre els quals un infant de 4 anys. El Servei Català de Trànsit recomana anticipar la sortida en cas de voler-se desplaçar dimecres en punts on l'eclipsi atraurà més persones, sobretot cap al Camp de Tarragona, les Terres de l'Ebre i Ponent. Des de Protecció Civil també es demana respecte a l'entorn natural, no només per aquesta alta afluència de gent, sinó per l'elevat risc d'incendi que continua.
1: 3CAT Info. Explicar. Entendre.
2: En joc a la mitja hora, partit de pretemporada, Coventry 0, Espanyol 0, últim partit dels blanquiblaus aquesta pretemporada. En motor, Jorge Martín ha guanyat la cursa sprint del Gran Premi de la Gran Bretanya de MotoGP per davant de Yogura i Marco Bezzecchi i Àlex Márquez ha estat quart i Marc Márquez ha acabat 9è. I el Barça juga aquest vespre un triangular contra l'Udinese a les 9 i el Nottingham Forest a les 10, tots dos partits en directe a TV3.
0: Comencen a arribar tempestes fortes ja per l'oest de Catalunya i també se'n formen al Pirineu. Poden descarregar amb violència fins a primera hora de la nit. Demà més sol, més calor i a la tarda només algun ruixat a l'Alt Pirineu.
1: 3CAT Info.
0: Ara passen gairebé 4 minuts de les 7 de la tarda. Us està parlant Jaume Brufau. Primer dia de controls a les fronteres per les persones que...
3: Les cançons de la teva vida les escoltes aquí.
4: Ràdio Arbúcies, 107.6 FM.
5: Tenim a Arbúcies una temperatura de 32 graus i una humitat del 30%.

0: El primer dia de controls aleatoris a les persones que venen d'Itàlia no afecta el funcionament a ports i aeroports. Els registres són la resposta de Pedro Sánchez a Giorgia Meloni per no aixecar les mesures als viatgers que surten d'Espanya arran de la crisi de Ceuta. Itàlia reforça l'assistència consular per la decisió espanyola d'instaurar controls policials als viatgers procedents d'aquest país. El govern de Giorgia Meloni la qualifica de mesura de represàlia. L'oposició italiana critica la gestió de Meloni en la crisi de Ceuta i considera un error garrafal que hagi restaurat les fronteres amb Espanya. El president de Ceuta alerta que encara queden entre 8.000 i 11.000 migrants a la ciutat, qualifica la situació d'insostenible i reclama més policies al govern espanyol. Oficialment hi ha 1.300 menors no acompanyats, però les ONGs avisen que en són més. Millora la situació dels incendis del País Valencià, ja que s'ha aixecat el confinament del de la Serra d'en Galceran i s'ha estabilitzat el de Culla. Els esforços se centren ara en el de Tírig. A Huelva, el vent dificulta molt les feines d'extinció del de Niebla, que ja ha cremat més de 4.000 hectàrees. El president de l'Iran assegura que ara és el millor moment per arribar a un acord amb els Estats Units perquè el país se sent unit i victoriós. Els iranians diuen que també estan enllestint un acord amb Oman per reobrir l'estret d'Hormuz, però avui han tornat a bombardejar un vaixell que navegava per la zona amb bandera dels Emirats Àrabs. Bulgària protesta per la caiguda d'un dron ucraïnès al seu territori. Alhora, els míssils russos causen almenys 13 morts a Ucraïna, mentre el seu president, Volodymyr Zelensky, de visita a la prorussa Sèrbia, demana que s'acceleri l'ingrés d'aquest país a la Unió Europea. I avui, a la localitat mallorquina de Solla, milers de persones s'han concentrat en una manifestació per denunciar el model turístic actual de la zona. El motiu principal de la mobilització és l'impacte que té el turisme massiu en l'habitatge, la mobilitat i la qualitat de vida dels seus residents.
1: Esports.
2: En joc a la segona part, Coventry City 1, Espanyol 1, gol de Roberto a la primera, empatat el conjunt anglès ja a la segona. És l'últim partit, el d'avui, dels blanquiblaus aquesta pretemporada. I el Barça juga aquest vespre un triangular a Udine contra l'Udinese a les 9 i el Nottingham Forest a les 10. Tots dos partits en directe a TV3 i de 45 minuts. El Barça, per cert, lluirà un braçal negre en record de Jorge Messi, que avui ha mort als 68 anys. I en motor, Jorge Martín ha guanyat la cursa sprint del Gran Premi de la Gran Bretanya de MotoGP al davant d'Ayo Gura i Marco Bezzecchi. Àlex Márquez ha estat quart i Marc Márquez ha acabat novè.
0: I pel que fa el temps, en aquests moments estan arribant tempestes fortes per l'oest de Catalunya i també se'n formen al Pirineu. Poden descarregar amb violència fins a primera hora de la nit. Demà farà més sol, més calor i a la tarda tan sols hi haurà algun ruixat a l'Alt Pirineu.
1: 3CAT Info.
0: 8 i 4 minuts us acompanya Xavier Palau. Avui és el primer dia de controls a les fronteres per les persones que venen d'Itàlia. Són controls aleatoris que es fan a ports i aeroports on la Policia Nacional demana la identificació als passatgers que arriben procedents de ciutats italianes. És la resposta del govern espanyol a la negativa de Giorgia Meloni d'aixecar les mesures que aplica des de fa una setmana als ciutadans que viatgen des d'Espanya arran de la crisi.
3: Estem amb tu des de 1985.
4: Ràdio Arbúcies, la teva emissora local.
3: 107.6 FM.
5: Tenim a Arbúcies una temperatura de 27 graus i una humitat del 56%.
6: Hey, what's up, man? Brother, what's up? Hey, how you doing? Hey, brother, like, stop. Right on.

Tenim a Arbúcies una temperatura de 26 graus i una humitat del 62%.

mai més. No m'agrada veure't si te'n vas. El cultiu de la paciència ni l'olor del gas. De fet,

0: Finalitza 35 de jazz. Fins a la propera edició.
1: Ràdio Arbúcies, 107.6 FM.
2: La teva música al 100%.

Tenim a Arbúcies una temperatura de 23 graus i una humitat del 67%.

Tenim a Arbúcies una temperatura de 22 graus i una humitat del 71%.